0: No doy crédito, María.
1: Entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje.
0: Es la bella Dorita. Que fue, bueno, una intérprete mítica, ¿no? De esto que solemos llamar las varietés, ¿no? Y que, claro, decías tú que aquí no se llegó a estrenar Claudine en la escuela, pero gente como la bella Dorita, que cantaba en esos tiempos cosas como esta, que eran canciones así, que se decía picantes, ¿no?
2: Sí.
0: Un poco ambiguas a veces, con dobles sentidos, todas esas cosas. Después de nuestra guerra civil tuvieron que dejar de cantar todas estas cosas también, ¿no?
2: Sí, sí, además lo he elegido porque Colette, para independizarse de su marido, que la tenía totalmente esclavizada poquito a poco, pues no tuvo mejor idea que dedicarse a las variedades.
0: A esto precisamente.
2: Exactamente. Entonces, encima del escenario, pues cantaba, bailaba medio desnuda y tal, y entonces creó todavía más escándalo. En aquel momento, pues ella creía que a pesar de lo autobiográfico de las historias de Claudine, nunca se le reconocería la autoría. Así que se dedicó al music hall y a acostarse con quien le vino en gana. Mientras vivió un tiempo en trío con su marido y una de sus amantes, y tuvo que aguantar que Willy tuviera un hijo con otra. Si algo salió favorecida, pues fue la literatura, claro, porque de estas últimas experiencias salió Claudine en Ménage, y de las que vivió como estrella de espectáculos de variedades, La vagabunda, que publicó en 1910, 4 años después de divorciarse por fin de Willy.
0: Y si no recuerdo mal haberlo leído en una biografía de Colette que leí hace mucho tiempo, tuvo que publicarla con el apellido de su marido, y para poder publicar con su propio apellido, que al final lo quitó, o sea, se firmaba simplemente como Colette, yo creo que precisamente por esto, pero tuvo muchos problemas, incluso tuvo que ir a juicio, etcétera, ¿no? Porque la obligaban a seguir manteniendo el apellido de Willy, ¿no? Que ella no quería.
2: A ser la esclava,
0: claro.
2: Su marido.
0: Era así. La vagabunda, esta novela que ya publica con su nombre, 1910, sobre la vida de los teatros de variedades tan importantes en París, por otra parte, tuvo también una adaptación cinematográfica en 1932 que dirigió Solange Térac, una directora, ¿no?
2: Sí, además, curiosamente, Colette solo tuvo una hija con su siguiente marido, un periodista, y tuvo esta hija que se llamaba Colette de Juvenel, una mujer muy interesante, que trabajó como asistente de dirección de esta película y otras dos que escribió su madre. Y bueno, pues estuvo a punto de trabajar para Paramount en su momento. No dejaron que trabajara para Paramount por ser mujer.
0: Vaya.
2: Estuvo en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, fue periodista de la reconstrucción posterior, feminista reconocida y bueno, pues absolutamente opacada para siempre por el brillo increíble de su madre.
0: Sí, no debía de ser fácil ser la hija de Colette, que era una mujer, aparte de muy famosa, que celebraba y disfrutaba de la fama, ¿no? No se cortaba un pelo en hacer lo que fuera necesario para tener la suficiente publicidad para vender sus novelas, sus adaptaciones cinematográficas, etcétera, ¿no? Colette terminó divorciándose del padre de esta hija de Juvenel. Se dice, no sé hasta qué punto es verdad o no, porque en ese momento ella tenía una aventura, una relación con el hijo de este hombre, que era un chico de 17 años, ¿no? Lo cual le dio para hacer literatura también.
2: Sí, yo sí me lo creo, sobre todo por lo que escribió, ¿no?
0: Por lo que escribió ella luego, claro.
2: Claro, hubo dos novelas con respecto a esta relación, Chéri y El trigo tierno, también a veces se traduce como El trigo verde, o Lo verde en el trigo, o la hierba en el trigo, o sea, hay como diferentes formas de traducirlo, que a su vez también tuvieron sendas adaptaciones teatrales, estas dos obras, y también después cinematográficas. El trigo tierno se adaptó primero en 1954, dirigida por Claude Autant-Lara, y más tarde por Serge Ménard en 1990. Chérie tuvo una primera versión en 1950, dirigida por Pierre Billon, que yo tampoco he conseguido ver, creo que aquí no se estrenó. Por el tema, por la temática, seguro.
0: Claro, 1950, imagínate, ¿no? No creo que la censura permitiese que se estrenara esta película, claro.
2: Claro, porque el tema es tremendo. Pero yo creo que la que conoce todo el mundo es la de 2009, que fue protagonizada por Michelle Pfeiffer, que repitió en este momento con Stephen Frears después de Las Amistades Peligrosas.
0: Que es una de mis películas favoritas.
2: De
0: las Amistades Peligrosas, sí. ¡Ah, qué bien, María! Ay, esto es de Gigi, ¿no? De la noche en la que inventaron el champán, ¿no?
2: Sí.
0: De
2: sí.
0: La Gigi de Vicente Vinelli.
2: Sí, porque probablemente la relevancia internacional de Colette llega porque Vicente Vinelli pone sus ojos en la novela corta que Colette publica en 1944, Gigi, para hacer un musical de romance, pues, muy edulcorado y probablemente pues precedente de otras obras, ¿no? Este lo protagonizaba una encantadora Leslie Caron que se come la pantalla.
0: Sí,
2: y además se estrena en 1958 con un éxito increíble que marca escuela. 9 nominaciones a los premios Oscar, de los que consigue los 9 premios, incluidos Mejor Película y Mejor Director. Un pleno que no se batió hasta 2004, cuando El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, hizo el pleno de 11. 11 premios de 11 nominaciones.
0: Pues bueno, hemos estado recordando a esta mujer única, ¿no? Especial, diferente, Colette, que revolucionó en muchos sentidos la literatura, también la moral, pero que tuvo que esperar un poquito para que el mundo entero se fijase en ella, porque claro, también vivió problemas de censura, ¿no?
2: Sí, y bueno, pero también hizo cosas maravillosas como tener una amistad increíble con Proust o hacer libretos para Ravel.
0: Sí, sí.
2: Y bueno,
0: sí,
2: podríamos estar hablando todo el día de ella, pero no nos queda tiempo.
0: Vivió en un mundo realmente único, el París de, bueno, pues de buena parte del siglo XX. María, se puede leer a Colette en numerosas traducciones al español, animamos a hacerlo, desde luego. Y nos despedimos hasta el sábado que viene, María.
2: Sí, un placer, Ángeles, oírte.
0: Un abrazo.
2: Siempre.
0: Me despido también de todos ustedes. Les doy las gracias en nombre de todo el equipo del Ojo Crítico: Beatriz Torío, Elena Burgos, Iván Romero, Alay Vives en la redacción, en el sonido Alberto Rosado, en el control técnico Elena Trapero, Daniel Rodríguez, Eduardo Astudillo, en la producción Freddy Real Alonso. Y quien les ha hablado, Ángeles Caso. Mañana volvemos a las 12:30, 11:30 en Canarias.
3: Són 2:15.
4: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
3: Bon dia. Operació policial entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional després dels últims tirotejos mortals a Barcelona. S'han fet controls preventius, identificacions i escorcolls en alguns locals i punts estratègics de la ciutat. I s'han practicat 13 detencions que sumaven un centenar d'antecedents. Tot plegat després que enguany han mort assassinades a la capital catalana 6 persones amb arma de foc en ple carrer. L'última aquesta setmana a plena llum del dia i davant d'una comissaria de policia al carrer Balmes. Després, des del govern, demanen d'endurir les penes per tinença d'armes. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, els incidents amb arma de foc, tot i la percepció, han disminuït en els primers mesos de l'any. En aquesta edició cap de setmana us parlarem també d'un acord històric que satisfà una llarga reivindicació de Barcelona. L'Ajuntament i l'Estat han acordat la cessió de 63 hectàrees del litoral a la ciutat. Barcelona consolida d'aquesta manera l'obertura al mar iniciada amb els Jocs Olímpics del 92 i permetrà una gestió més propera de temes com ara l'adaptació climàtica i el manteniment de les platges. I molt pendents avui de la meteorologia, torna la calor, s'imposa l'ambient d'estiu, hi ha avís groc a Lleida amb temperatures que poden arribar als 37 graus. De seguida sentim la previsió de l'EMET, però abans dic que en aquestes condicions cal tenir molta precaució amb el sol i les seves conseqüències. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Pell, un dels més comuns, una data per recordar la importància de la fotoprotecció i les revisions cutànies. La doctora Andrea Convalia és dermatòloga de l'Hospital Clínic.
5: No sol és el nostre amic, però també es pot convertir en el nostre enemic i, per tant, hem de vigilar de la manera en la que ens exposem, evitar cremades, evitar exposicions les hores centrals del dia i protegir-nos adequadament. El que no està bé són aquestes exposicions descontrolades o inclús doncs, gent que treballa al carrer durant tot el dia i no es protegeix. Aleshores, aquí és quan venen els problemes.
3: Ara sí, la previsió del temps per a les pròximes hores. Aimé, Juan Carlos Pinyà.
6: Les temperatures diurnes es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona, 29 a Tarragona. L'Aimé mantindrà activat l'avís per calor a la depressió de Lleida. És una informació d'EMET.
3: I fem una ullada al trànsit, amb especial atenció a l'àrea del circuit de Montmeló. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1. Servei Català de Trànsit, fins ara què?
7: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que a la C58 i a l'altura de Montcada i Reixac hi continua un canut tallat arran d'un accident a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell, i la incidència provoca retencions des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord a Santa Coloma de Gramenet i a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la C33 encara retencions entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord, en sentit Granollers, arran d'un accident ja retirat. A la resta de la xarxa viària, en aquests moments, la circulació ja es va normalitzant. De moment, això és tot. Molt bon dia.
3: Amb l'Albert Bracas als comandaments tècnics, el Santi García contra el central. Comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
3: Aquest divendres s'ha desplegat a Barcelona un macrooperatiu policial entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional després dels últims tirotejos mortals a la ciutat. Hi han participat 150 agents que buscaven armes de foc. S'han fet controls preventius, identificacions i escorcolls en alguns locals i punts estratègics de la ciutat i s'han practicat 13 detencions que sumaven un centenar d'antecedents. Tot plegat després que enguany han assassinat 6 persones amb arma de foc en ple carrer a Barcelona, l'última aquesta setmana i davant d'una comissaria. El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquest informatiu, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat reforçar els equips d'investigació dels Mossos per tal de desarticular el crim organitzat a Catalunya.
8: Clar, evidentment cal actuar i, per tant, bueno, jo crec que aquí, sobretot, és bueno, Mossos d'Esquadra, a nivell d'investigació, ha de ser capaç de desarticular no, aquests grups, que són els que, bueno, que sembla que no estan utilitzant doncs, una violència, jo diria, molt, molt extrema per resoldre les seves disputes, evidentment, sobre un negoci que és clarament il·lícit.
3: D'altra banda, David Cid es mostra esperançat en que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea serà favorable a la llei d'amnistia i aquesta es podrà aplicar de manera definitiva, de manera que pugui tornar Carles Puigdemont. El que no té tan clar el representant dels comuns és que l'amnistia pugui assegurar l'estabilitat de la legislatura espanyola i l'aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez.
8: Espero que vagi en sèrio i que no sigui només una operació no cosmètica i de maquillatge, però jo crec que estaria bé que hi hagués pressupostos a nivell de l'Estat. Potser aquí no sé si el tema de que finalment es desencalli l'amnistia pot servir perquè això tiri endavant.
3: I el president en funcions del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat avui a Lleida que el seu partit respectarà la sentència sobre l'amnistia.
9: El separatisme, quan una sentència els va bé, tots són flors i violes. Quan no els hi va tan bé, Europa feixista, tothom és fatxa. No funciona així. Per tant, nosaltres acatarem la sentència que vingui sense cap tipus de problema. La comentarem, donarem la nostra opinió, perquè això en democràcia és fonamental, però...
3: Encara en clau política, Junts s'ha obert aquest dissabte la cursa electoral per triar el substitut de Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona. Una cursa en què hi ha 4 contrincants. El cap del grup municipal, Jordi Martí, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa, secretària primera de la mesa del Parlament, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. La direcció del partit preferiria menys candidatures o fins i tot que no hi hagués primàries, però els aspirants a l'alcaldable no estan per la labor. Elena García, bona tarda.
10: Com passa 4 Junts, bona tarda. Tot i les pressions per reduir-lo a un torçabràs i no dividir el vot, ningú penja els rems per batre's amb Collboni el 2027. Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas arrenquen la batalla interna a Ràdio 4.
11: Sí o sí, haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, pensa anar a la llista.
12: Podria ser la candidata que aconsegueixi fer una llista unitària.
13: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta cantera.
14: Portes obertes per descomptat.
10: Els 4 veïns de Sarrià-Sant Gervasi. Fins aquí. perquè la persistència de Martí i l'esmena a Calvo per aglutinar el vot crític, però es queda sense duel entre la vella Convergència i el puigdemontisme per la resistència de Freix a unir-s'hi i Cuevillas a no donar-se un gust.
11: Porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona des de fa 15 anys.
12: Hi ha grans alcaldes que no han estat mai regidors.
13: He estat presidenta de Sarrià-Sant Gervasi.
14: Toca defensar Barcelona.
10: Amb el suport Martí de Trias, Calvo a la cúpula, Batet, Freix al grup parlamentari i Cuevillas coneix els cercles de poder. Martí ha despuntat en alça, va al seguit de Calvo.
11: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú.
12: Adéu, Collboni, hola, Barcelona.
10: Però el suport dels aparells no vol dir tenir el 50% del vot dels afiliats.
13: Represento aire fresc.
14: Jaume Collboni o Jaume Alonso Cuevillas.
10: Amb un únic debat divendres vinent.
4: Edició cap de setmana.
3: L'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord històric segons el qual l'Estat cedeix unes 63 hectàrees del litoral de la ciutat. Són més de 5 quilòmetres de franja litoral des de la Barceloneta fins a Sant Adrià de Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'acord consolida l'obertura al mar de la ciutat, iniciada amb els Jocs Olímpics del 92, i també la inversió municipal que s'hi ha de fer i que supera els 100 milions d'euros en els pròxims anys. L'alcalde Jaume Collboni ha assenyalat que les actuacions en marxa tenen a veure amb l'adaptació climàtica, el manteniment de les platges i nous espais verds. Tant ell com el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, valoren molt positivament aquesta cessió a la ciutat de Barcelona que feia 20 anys que s'esperava.
15: El fet de que sigui propietat de la ciutat després de 20 anys de reivindicació i de negociacions, doncs farà que tinguem la plena competència i la plena capacitat de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir de l'espai públic que és la platja i el litoral barceloní. Crec que és un acord històric.
16: Un gran acord que és molt bo per als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, que permetrà que l'administració més propera, l'administració que té una visió de ciutat en el seu alcalde, pugui actuar de primera mà.
3: L'Ajuntament i el Ministeri continuaran negociant sobre altres propietats de titularitat estatal. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs en recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
17: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Convalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
18: Aquesta radiació s'acumula i, de fet, sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I, de fet, hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
17: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú. Recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
3: Detinguts i enviats a la presó a Girona, dos homes acusats de pagar diners a tres menors, tres noies de 16 anys, a canvi de mantenir relacions sexuals. Laura Zurriaga.
19: Els fets s'haurien produït entre setembre i desembre de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la primera persona, un home de 35 anys, el 28 de maig. La segona detenció, la d'un home de 44 anys, s'ha produït el 10 de juny. Presumptament contactaven amb menors a les quals coneixien i els oferien diners a canvi de mantenir relacions sexuals amb ells. Segons les primeres investigacions, hi ha tres noies víctimes, totes elles menors de 16 anys. A tots dos detinguts se'ls atribueixen dos delictes, un d'agressió sexual a una menor de 16 i un altre de prostitució i explotació sexual. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de Guàrdia de Girona els ha enviat a presó.
3: Aquesta tarda es farà a Barcelona, a Montjuïc, la segona cursa antiracista organitzada pel col·lectiu Tot Manta. La primera es va celebrar ara fa un any amb l'objectiu, com la d'avui, de denunciar la proliferació de discursos d'odi i racisme. Lamin Sar és el portaveu del col·lectiu Tot Manta. Benvingut.
20: Hola, buenas.
3: Diu que fins que totes les vides puguin ser viscudes amb dignitat, la cursa continua. I aquesta, la lluita contra el racisme, és una cursa de fons.
20: Sí, esta cursa l'hem organitzat per luchar contra el racisme. Como que todos estos años estamos asistiendo que el aumento de los discursos de odio, de discursos de antimigración, el auge de la extrema derecha, por eso que hemos decidido de traer nuestro grano de arena en la lucha y que como que el sindicato es uno de los símbolos de la lucha antirracista, hemos decidido de organizar esta carrera antirracista.
1: Mm-hmm. Lamine, moltes persones s'han posat en perill la seva vida per arribar a Europa i un cop aquí es troben racisme i xenofòbia tant social com institucional, no? Identificacions i detencions per perfil ètnic, entrebancs per accedir a un habitatge o una feina, desallotjaments com el que hi va haver al B9 a Badalona, insults pel fet de venir de fora, i el pitjor de tot és que totes aquestes coses, tota aquesta mena de comportament, s'estan normalitzant.
20: Sí, está normalizado aquí y el domingo pasado solo tuvo un caso similar, que salí del metro con para ir en mi stand que está en Gran Berazao y en medio de una fula de personas me para la policía para pedirme los papeles y para pedirme lo que es lo que tengo en la mochila. Y dentro de más de 300 personas. Y eso está normalizado. La identificación por perfiles raciales está normalizado. Y nosotros, hemos vivido el colonialismo, el neocolonialismo y el saqueo de todo esto. Vinimos aquí para buscar una vida mejor. Y cuando llegamos aquí encontramos barreras y trabas administrativas, racismo social e institucional.
1: Identificacions només pel teu color de pell. I el pitjor de tot és que, segons l'informe Invisibles de Sos Racisme, més del 70% de les agressions o insults racistes no s'arriben a denunciar per por o per desconfiança en el sistema.
20: Sí, muchas veces pasa, muchas veces la gente tiene miedo de denunciar, porque si denunciar lo puede ir a la policía para denunciar y te llevan un CIE. Por eso que la gente tiene miedo de denunciar.
1: Vosaltres sou un dels col·lectius que va portar al Congrés dels Diputats la iniciativa legislativa popular a favor d'una regularització extraordinària de persones migrants que tot just es troba ara en ple procés. El termini per presentar la sol·licitud acaba el 30 de juny. Per la informació de primera mà que vosaltres teniu, com estan en el procés? Perquè va començar amb molts problemes, molts dels sol·licitants es trobaven força perduts amb la paperassa. Com està ara mateix?
20: En la pràctica és molt complicat. Porque bueno, el certificado de vulnerabilidad que piden no hace falta y era un lío para muchas. También los antecedentes penales. Hay muchos países que no tienen consulado aquí y hay países que tienen consulado aquí, pero el consulado no le da el certificado penales. Y eso es son problemas, son muchos problemas que encontramos. Y luego el tema de la cita. Hay muchas personas también que tienen también ahora la resolución favorable, pero no pueden encontrar cita. Entonces todo es un lío. Y también hay lo de la seguridad social, el número de la seguridad social. Todo eso debería ser automatizado. Podría ser más rápido, pero no lo han hecho de esta manera. El gobierno debería poner más mecanismo para solucionar todos esos problemas. Bueno, anteayer hemos presentado una PNL ante el Congreso para que la regularización, el trámite puede ser más fluido, porque es muy lento. Muchas personas no van a aprovecharse de esta regularización.
1: La Unió Europea acaba de posar en marxa la seva nova política d'immigració i asil. S'endureix molt les condicions perquè una persona pugui arribar a Europa. Com ho valores?
20: Es que Europa está poniendo leyes que violan los derechos humanos, porque no se puede deportar una persona en un país donde no vive, donde no ha nacido. Eso es una violación total de los derechos humanos. Y es lo que quieren hacer los países europeos a través de los gobiernos corruptos africanos.
1: Lamine Zarr, portaveu del col·lectiu Tot Manta, que organitza la cursa antiracista d'aquesta tarda a Barcelona, també forma part del moviment a favor d'una regularització extraordinària d'immigrants. Gràcies i que vagi molt bé.
20: Vale, muchas gracias a ti.
4: Edició cap de setmana.
2: Olga Rodríguez.
3: El Festival de Fotoperiodisme La Sal al Masnou posa el punt final aquest dissabte amb l'entrega de premis. 2.000 assistents han pogut gaudir de tallers, projeccions i exposicions durant 3 dies en un entorn festiu que reivindica la importància del periodisme ara amenaçat per la desinformació. Laura Zurriaga.
19: La Sal reivindica el periodisme ètic en un context en què la població cada vegada s'informa menys per canals oficials empuixats pel creixement d'autoritarismes i la desinformació a internet. Ho explica Edu Ponces, director del festival, en declaracions a Ràdio 4.
21: Posant al mateix nivell opinions a les xarxes socials que es fan viral, al mateix nivell que investigacions periodístiques rigoroses, no? Dividint el món entre... jo només escolto la gent que diu el que m'agrada, no? Que és una cosa molt antiperiodística, doncs estem en aquest món on és molt difícil fer periodisme o aconseguir que el periodisme arribi al públic.
19: Per això els tallers encapçalats pel documentalista Carles Tamayo, juntament amb lamaldita.es, s'ha donat eines per diferenciar entre desinformació i informació veraç.
21: Quines eines existeixen, metodològiques, que venen moltes d'elles del periodisme per descobrir ràpidament amb el teu mòbil si t'estan colant un voló o t'estan dient la veritat.
19: Segons un informe de la UNESCO, entre 2022 i 2025, 186 periodistes van ser assassinats en zones de conflicte, un repunt del 67%, una amenaça contra el periodisme de denúncia que la segona edició del festival ha volgut visibilitzar amb la presència de Kayet Hamed i Dalia Hamed, periodistes a la Franja de Gaza.
21: Van estar durant tot el genocidi i la manera que van tenir de comunicar va ser fotografiar cada dia el plat de menjar que menjaven cada dia. Van crear un projecte preciós que es diu Menú de Gaza.
19: Aquest divendres els assistents han pogut xerrar amb Bryce Lorenzo, guanyador del World Press Photo per Tierra Quemada, i gaudir de les projeccions de fotoreportatges reconeguts internacionalment des de la platja d'Ucata. Colofó final aquesta tarda a la Calàndria. El públic decidirà qui s'endurà el prestigiós Premi Zampa.
3: La programació Tot Barcelona és Grec expandirà el festival d'estiu que enguany celebra 50 anys a tota la ciutat de la mà d'institucions com ara el Liceu, el Palau de la Música, el MACBA o la Fundació Miró. Montse Sotó.
22: Una nova edició d'òpera serà la col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu a través d'òperes convencionals de curta durada. Aquest any a Fabra i Coat, segons ens explica Ariadna Fernández, coordinadora del projecte.
23: Fem una òpera que és un híbrid entre òpera i flamenc, amb la música de l'Anna Colom, amb un llibret de Pablo Macho i la direcció de l'Àlex Rodríguez. Després fem una òpera amb música del Sergi Puig, llibret de l'Alicia Kopf i direcció de la Lucía del Greco. I acabem amb una altra de l'opereta de l'Arnau Brix amb llibret del Pol Guasch i la direcció escènica del Marc Salicru.
22: Amb el MACBA es col·laborarà en aquest grec en dues propostes. Heavy Metal, un homenatge de la violinista experimental Àsia, a l'acció que Carles Santos i Pere Portavella van fer quan estaven empresonats a la Model durant el franquisme. I Democràcia Total, un espectacle híbrid de l'Ús Voluble centrat en la recuperació de la memòria audiovisual 50 anys després de la mort del dictador Francisco Franco. Sabel Gabaldón, cap de programació pública del MACBA.
24: La invitació a l'Ús Voluble és a recórrer l'arxiu audiovisual de la transició, justament, a rellegir-lo des d'un lloc on els focus es posen en les lluites ecosocials, les lluites feministes, les dissidències sexuals...
22: La Fundació Miró, que acollirà la proposta musical de More, o la sessió Veus trenades a la Filmoteca, que fa dialogar el pensament de Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, completen, entre moltes altres propostes, aquest Tot Barcelona és Grec, coincidint amb els 50 anys del Festival d'Estiu de Barcelona.
3: Tot Barcelona és Grec, i ara aquí tot són esports. Fran, Robert, bona tarda.
25: Bona tarda, Olga.
3: Aquest vespre el Barça de bàsquet pot convertir-se en el primer finalista de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual necessiten una victòria més contra el Tenerife.
25: Sí, a les 8 del vespre, hora peninsular, els blaugranes disputen a la pista del Tenerife el tercer partit de semifinals i si el guanyen, posaran el definitiu 3-0 a la sèrie. El Barcelona es va adjudicar amb contundència els dos primers partits al Palau. Ara bé, no oblidem que l'equip de Chus Vidorreta va ser capaç d'eliminar a quarts el campió de la fase regular, el Real Madrid. Sembla que l'adeu en diferit del tècnic Xavi Pascual no ha afectat els jugadors, més aviat al contrari, i volen acabar amb la ratxa de dues temporades consecutives sense arribar a la final de la Lliga ACB. L'escorta del Bronx, Kevin Panther, dona la clau del canvi de paradigma.
26: For sure, the main goal is to win the next game with the same mentality, same effort, and that's it. But for us, it's mentality, mentality, mentality. That's it.
25: Panther explicava que l'objectiu principal és guanyar el partit amb la mateixa mentalitat i el mateix esforç que en els dos anteriors i deixa clar que tot passa per la mentalitat. En canvi, qui ho té ben magre per ser finalista és el Joventut de Badalona. Va perdre el segon enfrontament de semis al Roig Arena davant el València per 90-76. Recordem que als verdinegres se'ls hi va escapar el primer a la pròrroga per només un puntet, però a nit no van poder seguir el ritme dels de Pedro Martínez i, de fet, quan va acabar el primer quart, ja perdien de 17 punts. Ara els de Dani Miret necessiten 3 victòries seguides per arribar a la final. El tercer duel de la sèrie es trasllada a l'Olímpic, demà a partir de les 8 del vespre, i el tècnic del conjunt badaloní afirma que veurem una altra pel·lícula.
0: Prepararemos cosas distintas, buscaremos de volver a poder ser físicos y esto es lo que nos va a dar opciones. Por velocidad, por jugar juntos, por preparación. Lo que normalmente hacemos bien y nos da confianza para poder liderar los partidos y competir contra los equipos de Euroliga, ¿no? Veremos si somos capaces con nuestra creatividad y actuación y talento, todo, sacar faltas, ir al tiro libre y que prepararemos, pensaremos, reflexionaremos y el tercer partido será diferente al primero y al segundo.
25: Fem un darrer punt de bàsquet. A 2:45 de la propera matinada es disputa el 5è partit de la final de l'NBA a San Antonio, a Texas, entre els Spurs i els Knicks. Si els de Nova York guanyen, posaran el definitiu 4-1 a la sèrie i seran campions després d'una travessia pel desert de 53 anys. Seria el tercer anell de la història per a la franquícia novaiorquesa.
1: Deixem el bàsquet, parlem d'handbol, perquè el Barça aspira a aixecar la 13a Champions de la seva història.
25: En una hora mal comptada, arrenca la primera semifinal de la màxima competició continental entre dos alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el vigent subcampió, el Füchse Berlín. I a les 6 de la tarda, el Barcelona de Carlos Ortega s'enfronta a l'Aalborg danès. Serà la reedició de la final que es van adjudicar els blaugranes la temporada 23-24 i a Colònia per seguir fil per ram de la Final Four. I tenim el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. Com hi arriba de confiat el vestidor blaugrana a la cita més important de la temporada?
2: Què tal, Frank? Molt bona tarda. Ja des de l'interior d'aquest Lanxess Arena de Colònia, recordem el temple de l'handbol europeu que des del 2010 acull ininterrompudament la Final Four de la Champions League, i s'ha de dir que el Barça, doncs, arriba força bé, arriba després d'haver aconseguit tots els títols possibles d'aquesta temporada, i si acabés aconseguint aquest 7è títol seria una cosa històrica, una fita que només ha aconseguit el club en 2 vegades, recordem. Aquesta temporada, sense anar més lluny, doncs s'ha guanyat Lliga, Superlliga, Supercopa Ibèrica, Copa del Rei, també la Superglob, el Mundial de Clubs, i ara aquesta tarda la semifinal contra l'Aalborg de Dinamarca a partir de les 6 de la tarda, i serà justament després de la primera semi, com tu bé deies, entre el Füchse Berlín i el Magdeburg. És una Final Four, val a dir, potser la més competitiva dels darrers anys, perquè la juguen els 4 classificats directes cap als quarts de final, és a dir, els 4 equips que van dominar la fase de grups. L'Aalborg, diran alguns, que és dels 3 rivals el més assequible. No pensava el mateix, fixeu-vos, Liam Barrufet, l'extrem esquerre i fill del mític porter del Barça, també d'aquesta secció, quan aquesta setmana parlàvem amb ell en aquest mateix espai i li fèiem la pregunta.
5: Crec que estem davant d'una Final Four on els 4 equips són els que més en forma han estat durant tota la competició. Considero que qualsevol dels 4 pot fer-se amb el títol, o sigui, no hi ha cap sorpresa, guanyi qui guanyi. I bueno, parlant de l'Aalborg, que és un autèntic equipàs, supercomplet, i que ens costarà, però esperem fer-nos amb la victòria.
2: 25% de possibilitats, per tant, per cadascun dels equips. Té Antonio Carlos Ortega a tothom sa per aquesta tarda, per aquest cap de setmana, i això és una grandíssima notícia. Recordem els horaris: 3 de la tarda, Füchse Berlín, Magdeburg; 6 de la tarda, la semi del Barça contra l'Aalborg, tot aquí al Lanxess Arena de Colònia, i també, per suposat, a la sintonia del Talero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya.
25: Moltes gràcies, Jorge, t'escoltarem.
2: Fins ara.
25: I encara amb el Barça, però en clau judicial, ahir va emetre un comunicat explicant que ha presentat una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella contra el president del Real Madrid per haver acusat el club blaugrana de comprar àrbitres arran del cas Negreira. Florentino Pérez ho va fer el dia que va convocar les eleccions en aquella roda de premsa esperpèntica i també durant tota la campanya electoral. L'objectiu de l'entitat barcelonista és que Florentino es retracti de les acusacions. Ara sí, obrim la carpeta del Mundial de Futbol perquè ja queda menys per al debut de la selecció espanyola. Serà demà passat, dilluns, a les 6 de la tarda, hora peninsular, contra Cap Verd. Hi ha moltes incògnites en relació amb l'11 del seleccionador Luis de la Fuente, sobretot a la porteria. Joan Garcia, David Raya o Unai Simón. Escoltem les declaracions a Ràdio Nacional d'aquest últim, del porter de l'Atlètic Club de Bilbao i fins ara el titular d'Espanya.
6: No sabemos qué portero va a jugar el día de Cabo Verde. Y aunque uno crea que tiene más posibilidades que otro, siempre va a tener que dar el 100%. Y eso es lo más bonito de todo esto, que ahora durante la hora, hora y media de entrenamiento estamos los tres al 100% y luego la convivencia es maravillosa. Pero no solo en la portería, ¿eh? Es que veo a Cucurella y a Grimaldo, que son dos amigos que irían a cualquier lado juntos. Veo a Borja y a Mikel Oyarzabal, que son iguales, o sea, que hablan y se ríen juntos y bromean juntos. Entonces, creo que eso es una de las claves para que esto funcione, que aquí ninguno se sienta más que otro.
25: Encara queden molts partits i molts dies de la Copa del Món. La final és el 19 de juliol i ja han debutat els tres països organitzadors. Dijous, Mèxic va superar Sud-àfrica per 2-0. A nit, el Canadà va empatar amb Bòsnia i Herzegovina. I la passada matinada, els Estats Units de Mauricio Pochettino han golejat per 4-1 al Paraguai. A les 9 del vespre juguen el Qatar de Julen Lopetegui davant Suïssa i a la mitjanit debuta contra el Marroc, el Brasil d'Ancelotti, Rafinha, Vinícius i Neymar, tot i que l'ex blaugrana es podria perdre tota la fase de grups per lesió. I fem un últim apunt de futbol. A les 9 del vespre, el Sabadell disputa al camp del Zamora l'anada de la final del play-off d'ascens de la segona divisió i ahir a la roda de premsa prèvia el tècnic Ferran Costa parlava d'orgull.
7: Sento molt orgullós del grup que represento, de l'escut que porto, i nosaltres quan sortim a jugar demà a Zamora ho farem pensant en tots els que no estan físicament però sí que ens transmeten el seu sentiment i la seva força, i amb les ganes que tenim nosaltres doncs de seguir complint reptes com a equip i seguir fent la grossa.
25: La tornada el divendres que ve, també a les 9 del vespre, a la Nova Creu Alta.
3: I tenim aquest cap de setmana Fórmula 1, es disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya a Montmeló, s'espera rècord d'assistència.
25: Doncs sí, perquè l'organització ha penjat el cartell de no queden entrades, per tant, demà s'esperen unes 126.000 persones a la cursa i al llarg dels 3 dies de competició passaran pel circuit de Montmeló més de 300.000. A les 4 de la tarda es disputarà la classificació i a la tercera sessió d'entrenaments lliures d'aquest migdia ha marcat el millor temps el britànic George Russell. El madrileny Carlos Sainz ha finalitzat 15è i l'asturià Fernando Alonso 20è. El gran favorit en aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya, la setena cita de la temporada, és l'italià Kimi Antonelli. El líder del Mundial, de només 19 anys, aspira a sumar la sisena victòria consecutiva del curs i si el de Mercedes ho aconsegueix, igualarà, atenció, llegendes de la Fórmula 1 com Michael Schumacher o Sebastian Vettel. En hoquei patins, ahir va començar la final de l'hoquei Lliga, el millor de 5 partits, amb derrota contundent de l'Igualada a la pista del Liceo per 8-2, el segon duel a jugar demà també a territori gallec. I també hem de recordar una cita molt important de waterpolo. A les 9 del vespre, l'Atlètic Barceloneta disputa la gran final de la Champions masculina davant el Prorreco italià a Malta, on els mariners esperen proclamar-se campions d'Europa per segona vegada a la seva història.
3: Gràcies, Fran Robert.
25: Bona tarda.